0: A la plaça Catalunya aquest dimarts al vespre seguint l'exemple de Madrid per reclamar el dret a l'habitatge a persones com la Gemma.
1: Crec que està molt cru, crec que hem d'aprofitar molt el moviment que s'ha encès a partir del desallotjament de la Mari Carmen.
0: Des d'ara i fins a les 9 també parlarem de l'aplicació de l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, que extingeix la seva responsabilitat penal en la causa del procés. Ampliarem tot seguit aquestes i més informacions, però abans els serveis. Coneguem quina és la previsió meteorològica. Aymet Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia. Avui s'espera cel ennuvolat a Barcelona amb temps inestable i probabilitat de precipitacions disperses que podrien ser més freqüents a la tarda i podrien venir ocasionalment acompanyades de tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, s'esperen valors màxims de 30 graus a Igualada, Manresa i Rubí, 29 a Barcelona i Sabadell, 28 a Mataró, Vic i Vilanova i la Geltrú. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retira del territori. Podria inclús incrementar-se una mica més a partir del dissabte i en qualsevol cas les temperatures començarien a baixar lleugerament a partir de demà, podrien fer-ho més cap al cap de setmana. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable tendint a bufar de component sud-est al litoral a les hores centrals. És una informació d'AEMET.
0: I com se circula aquesta hora per les carreteres? En RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquest accident que hi ha hagut fa una estona ja a la A2 entre Esparreguera i Abrera, que en direcció Barcelona ja reobre tots els carrils ara queden reoberts, volíem dir, però encara continua amb aturades de fins a 2,5 km en direcció a la capital catalana. Més enllà d'aquesta incidència, recordem també que continuem amb retencions força intenses, sobretot al vessant Llobregat, per la A2 i la B23, amb més de 7 km de cues des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També ara mateix els túnels de Vallvidrera pateixen retencions intermitents des de Valldoreix en direcció a Barcelona i també a tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs, doncs pateix congestió que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona. Al Vallès, la AP7 també circula amb retencions intenses en sentit sud entre Mollet i Barberà del Vallès durant 4,5 km. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I a Rodalies, una incidència provocada per robatori de cable afecta la circulació de l'R4 i l'R7. Salutacions de l'Adriana Llacà i el control tècnic i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. A Barcelona continuen les mobilitzacions per reclamar el dret a l'habitatge. Desenes de persones han començat aquest dimarts al vespre una acampada a la plaça Catalunya. Allà hi és la nostra companya Marga Esparza. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Una cinquantena de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya, seguint la iniciativa que van començar a Madrid en protesta per la precària situació de l'habitatge. Durant l'assemblea que celebraran avui, els acampats a Barcelona decidiran les estratègies que volen seguir i si continuen aquí com a mínim fins divendres, però diuen que els agradaria comptar amb el suport dels sindicats, com explica la Mar.
5: Tant de bo segueixi, també se sumi més gent i, de fet, també se sumessin sindicats, perquè, com ja sabeu, som individualitats, doncs seria el millor, seria l'ideal per acabar fent un moviment doncs, transversal i de tot tipus de persones.
4: De moment, aquest matí, una part dels acampats aniran a la convocatòria que hi ha a Sants per evitar el desnonament d'una família previst per avui.
0: Encara d'habitatge, el govern espanyol ha aprovat aquest dimarts dos decrets que inclouen mesures com l'ampliació fins al 2030, la protecció dels lloguers, volíem dir, fins al 2030, la protecció davant dels desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions o la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona mantenen que les mesures recollides als decrets són només pedaços que no solucionen el problema de l'habitatge a llarg termini. El seu gerent, Òscar Gorgas, defensa que l'única solució és ampliar el mercat d'habitatge per poder reforçar l'oferta de lloguer. Són declaracions a Ràdio Nacional a Catalunya.
6: Totes aquestes mesures que estan sobre la taula no creen més habitatge. Regulen l'ús del que tenim. És a dir, seleccionem qui es queda a l'habitatge i qui es queda fora. Per exemple, si diem els lloguers indefinits, molt bé, estem decidint que qui té un lloguer està dintre del mercat i qui no té un lloguer està fora del mercat.
0: També a Ràdio Nacional, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat el model de la ciutat amb l'aplicació del topall del lloguer i ha apostat per la intervenció del mercat.
7: Es decir, hay que intervenir en el mercado porque el mercado no solo no garantiza el derecho a la vivienda. El mercado en España ha perjudicado y ha lesionado la capacidad de las familias trabajadoras, la capacidad de los jóvenes, la capacidad de las clases medias urbanas de acceder a una vivienda hoy en nuestro país.
0: I els expliquem també que a Mataró han desnonat aquest dimarts una família amb una persona amb discapacitat, tot i l'oposició d'un grup de veïns i del sindicat de l'habitatge. El Jordi pateix una malaltia rara i la seva germana és mare de tres fills. Vivien en un pis de lloguer propietat d'un gran tenidor des de fa 11 anys. Pilar Sánchez, del Sindicat per l'Habitatge de Mataró, creu que els decrets d'habitatge del govern espanyol haurien aturat aquest desnonament.
8: El decret d'avui, un desnonament d'aquestes condicions l'aturaria. Per tant, creiem que és molt important fer pressió fins a últim moment.
0: La família explica que no té alternativa habitacional més enllà de les tres nits d'hostal que els ofereixen els serveis socials i demanen que s'agilitzi el seu cas per accedir a un lloguer social. L'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i extingeix la seva responsabilitat penal en la causa del procés en la qual estava processada per desobediència, Núria Alcalà.
9: Sí, Rovira no va arribar a ser jutjada per aquests fets perquè va fugir a Suïssa entre maig de 2019 i juliol de 2024. En aquest període també va ser processada la causa oberta per terrorisme a l'Audiència Nacional per les mobilitzacions del tsunami democràtic. Un error processal va fer que s'arxivés el procediment, el que va permetre el retorn de Rovira a Catalunya. Ho va fer amb la majoria de càrrecs retirats, tret del delicte de desobediència pel seu paper en l'organització de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem es va declarar incompetent per mantenir la causa contra ella i la va remetre a l'Audiència de Barcelona, que ara ha decidit aplicar-li la llei de l'oblit penal.
0: Més qüestions. El cas en Roger Espanyol, encara a la recta final. L'Audiència de Barcelona reprèn avui la penúltima sessió del judici a quatre policies per les càrregues que li van fer perdre un ull l'1 d'octubre de 2017. La sessió d'avui se centrarà en la declaració d'una quinzena de pèrits i el visionat de vídeos de l'actuació policial perquè la sala penal, analitzi com va ser la intervenció dels acusats. Entre ells s'espera la compareixença de responsables d'armament i tècnica de la Policia Nacional. Dijous serà el dia clau amb la declaració dels acusats, l'ESCUPA té dos sotsinspectors i un inspector de la Policia Nacional. I els expliquem també que Sabadell, el PSC i el grup de Sabadell en Comú Podem han demanat la dimissió del regidor de Vox, César Gil, per simular un tret al clatell en el ple d'aquest dilluns en un gest dirigit a una assessora dels comuns que era entre el públic, Andreu Vinyes.
10: Sí, el gest es va produir mentre el ple debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. Vistes les imatges, l'alcaldessa Marta Ferrés ha anunciat que s'estudien accions legals contra el regidor de Vox.
11: Que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos i, evidentment, mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
10: També estudien emprendre accions legals. Els comuns han considerat que el gest anava dirigit a una assessora del partit.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ratifica l'empresa Veolia com la millor posicionada per gestionar l'aigua de 8 municipis catalans amb els vots a favor del PSC, bona part de Junts i Vivint Montcada. D'aquesta manera, la companyia donarà servei a 250.000 habitants durant 25 anys en localitats com Molins de Rei o Sant Cugat del Vallès en el marc d'un macrocontracte de 1.000 milions d'euros. Veolia haurà de presentar ara a l'AMB la documentació de solvència de la seva oferta, que inclou una rebaixa del 60% en el preu de les inversions previstes en la xarxa. Des de la plataforma d'Aigua és Vida denuncien que es tracta d'una operació irregular i demanen a l'AMB que publiqui els informes de Veolia que garanteixin que aquesta rebaixa no implicarà menys qualitat del servei o increments a la factura dels veïns. Escoltem Dante Maschio.
12: Considerem que no s'ha justificat prou aquesta decisió i, per tant, ens oposem i demanem als consellers i conselleres que votin en contra i que tirin enrere aquesta decisió que deixa de mans lligades a més de 250.000 veïns d'aquests municipis durant 25 anys.
0: A En esports parlem de bàsquet. El Barça ha caigut contra el Dubai de Xavi Pascual a l'Eurolliga per 94-87. I Josep Capel, bon dia.
13: Bon dia, derrota del Barça per 94-87 en un duel que va arribar a perdre de més de 20 punts, marcat evidentment pel mal segon quart dels de Sekulic. Parcial per Dubai de 29-12, un altre dels factors claus, la diferència en els tirs lliures. 28 va arribar a llançar Dubai per només 8 per part dels blaugranes, que van tenir a nivell ofensiu com a millor jugador el capità Kevin Panther, que va acabar amb 25 punts. El Barça queda la mateixa a la classificació en dues jornades amb una victòria i una derrota. El proper partit, novament a domicili, recordem, divendres a Istanbul, a la pista del Besiktas.
0: A l'Eurocopa, el Manresa s'enfronta al PAOK grec avui, i a l'Eurolliga femenina, l'Espar Girona jugarà contra l'Emlak Turk. En futbol, el Barça femení disputa aquesta tarda la segona jornada de la Lliga de Campiones contra la Roma. Dani Esclusa.
14: Bon dia. Les de Pere Romeu visiten l'estadi de la Roma a partir de 6:45 de la tarda. El conjunt blaugrana, que ja va entrenar ahir a l'estadi Tre Fontane, l'escenari del partit, arriba amb la central neerlandesa René Van Asten com a principal novetat a la convocatòria després de superar una lesió al recte de la cama dreta. També està disponible Aitana Bonmatí, que ja va tenir uns minuts en l'últim partit de Lliga davant el Logroño, i a més Pere Romeu recupera quatre de les jugadores que recentment es van proclamar campiones del món sub-20 amb Espanya: Aisha Cámara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez. Tot això per intentar aconseguir la segona victòria de la temporada a la fase Lliga d'aquesta Champions League. El partit, recordem, a 6:45 de la tarda.
0: I en handbol, el Granollers juga contra el Flensburg a la primera jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. De la cultura, 70 documentals, 64 d'ells estrenes, componen la programació del Festival de Cinema Documental Musical de Barcelona, l'Inèdit 2026. El certamen projectarà la seva edició número 24, creacions sobre bandes i artistes pioneres de la història de la música, com Pulp, Marianne Faithfull, David Bowie, Fermín Muguruza o Dolly Parton. Més detalls, Montse Soto.
15: L'Inèdit 2026 l'obrirà el 29 d'octubre un homenatge a la cantant britànica Marianne Faithfull.
16: Fan un dispositiu molt curiós de barrejar ficció amb purament documental. S'inventen un ministeri del no oblit coordinat per una Tilda Swinton, com sempre, així inquietant, fascinant, i ens semblava una pel·lícula molt interessant per començar.
15: Escolteu a Toni Carol, director artístic d'un festival on també hi trobareu David Bowie amb The Final Alac, quatre dècades del genial Pulp, narrades per l'icònic Jarvis Cocker, Albert Serra amb l'estrena de Catalunya Six Moments de Mavi, o el delirant film 40 Years of Fucking Up, un documental no apte per menors sobre el grup californià de punk NoFX.
16: És un documental molt gamberro, molt divertit, molt boig, perquè és molt explícit en tot, en les drogues, en les seves relacions disfuncionals. És molt potent i és molt bo.
15: Un festival que tancarà el 7 de novembre, The Best Summer, una càpsula del temps dedicada a bandes icòniques dels 90 com Beastie Boys, Sonic Youth, Beck o Foo Fighters.
16: La salva d'un incendi, mira què hi ha, i es troba que són imatges que va gravar el 96, anant de gira amb, atenció, amb Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Beck, Rancid, Bikini Kill. Llavors són imatges que no s'havien vist mai, amb una qualitat molt crua de videocàmera de l'època.
15: Les entrades per a aquest festival barceloní, que se celebra als Movie Aribau, ja estan a la venda, i també es repetirà la seu en línia, oferint 15 dels seus títols a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus.
0: I avui acabem amb la música de Violeta Tello. La cantant, compositora i poeta barcelonina ha publicat el single Ets una platja amb la col·laboració d'Helena Miquel, l'avançament del tercer disc de l'artista. Doncs així hem arribat al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtb-e.cat. Que passin un molt bon dia.

0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. La crisi de l'habitatge continua malgrat els darrers moviments polítics. Els acampats a la plaça Catalunya de Barcelona defensen que la protesta va més enllà del decret Mari Carmen.
3: Volem reivindicar això, de que baixin els preus o de que es pugui la gent poder viure, perquè si no és que hi ha molta gent que sobreviu, no viu, sobreviu.
4: Com a estudiants, hòstia, ens costa molt trobar pis. Jo, mira, tinc la sort de residència universitària, però hi ha molta gent que no.
2: El sindicat de llogateres ha convocat cassolades per demà dijous a les 8 del vespre davant dels ajuntaments per exigir l'aprovació dels decrets d'habitatge. En parlem de seguida. Abans, la informació de servei. I és que Protecció Civil activa demà novament l'Inuncat per pluges torrencials. La previsió, Jordi Urós, bona tarda.
5: Bona tarda. Demà s'espera temps inestable a Catalunya, amb pluges en general a tot el territori, especialment amb una situació que es pot complicar a partir del migdia, amb ruixats ocasionalment molt forts acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent, especialment al Pirineu Occidental i al Ter Sud cap a la tarda. Demà hi ha perill important al prelitoral i litoral sud de Tarragona des de primeres hores de la tarda per acumulats en una hora de 40 litres per metre quadrat o al voltant dels 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, les màximes baixen a la Vall d'Aran, a Girona i al prelitoral de Barcelona. Demà les màximes seran de 29 graus a Girona i Lleida, 28 a Tarragona, 27 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
2: I la situació del trànsit, Servei Català, Mireia Camans, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Hores d'ara l'autopista P7 i intensitat de Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la B30 hi ha lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona. A la C58 i retencions de Montcada i Reixac a Ripollet en sentit Terrassa per un vehicle avariat i lentitud de Montcada i Reixac a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt i retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a la ronda Litoral i retencions de Zona Franca de Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies. Salutacions de l'Elena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Ens situem primer de tot a la plaça Catalunya de Barcelona, on prop d'un centenar de persones continuen acampades per reivindicar el dret a l'habitatge. Demanen mesures per garantir una vivenda incondicional per a tothom, Toni Condé.
7: A Girona ciutat, l'augment dels pisos d'ús turístic i, sobretot, la poca oferta de lloguer han fet...
2: No és aquesta la informació que volíem escoltar, sinó la del Toni Condé, que ha estat present avui a l'acampada que hi ha a plaça Catalunya de Barcelona, ara sí.
8: Gairebé 50 tendes de campanya formen l'anomenada Acampada per l'Habitatge a plaça Catalunya. Avui a les 9 del vespre decidiran en assemblea les pròximes accions, tot i que tenen intenció de seguir com a mínim fins divendres. A l'acampada posen el focus en les mancances del decret Mari Carmen i reivindiquen posar el focus en col·lectius que en queden al marge, com les persones sense llar. Lua i Arteco, membres de l'acampada.
9: Evidentment, si hi hagués una intenció real d'ajudar el poble, aquest decret hagués vingut molt abans i directament no s'hagués tolerat, que és desahuciant a persones en estat de vulnerabilitat.
10: No volem més paper mullat. El decret Mari Carmen anirà molt bé per a algunes persones, però realment les persones més precaritzades no comptem en aquest decret.
8: L'opinió general entre els que campen és que el decret es queda curt i, malgrat que esperen que s'aprovi, reclamen mesures més ambicioses. En aquesta acampada a Barcelona, a diferència de Madrid, no participa el sindicat de llogateres.
2: I la situació de l'habitatge arreu de Catalunya no és massa diferent, tot i les particularitats a cada demarcació. Maria Huguet.
7: A Girona ciutat, l'augment dels pisos d'ús turístic i, sobretot, la poca oferta de lloguer han fet pujar els preus. El president dels API de Girona, Joan Company, aposta per incentivar l'oferta d'habitatge per revertir una tendència que assegura va més.
11: Fer contractes indefinits, el propietari hi estaria d'acord si hi hagués seguretat jurídica i estabilitat.
7: A banda de Girona, 57 municipis més a la demarcació estan subjectes a la regulació. Una 20...

0: cinquena són a la Costa Brava, on les segones residències i els pisos turístics redueixen el lloguer habitual. A Tarragona Ciutat, en els últims 7 anys, el preu de lloguer s'ha encarit una quarta part, mentre que el parc de pisos per a llogar s'ha reduït a la meitat. A la demarcació hi ha de mitjana 2 desnonaments diaris i la xifra creix. Joan Nadal és del Sindicat de l'Habitatge de Tarragona.
1: Aquest dilluns ens van vindre 6 famílies que estan pendents de desnonament. Cada setmana estem veient com venen més i més persones. El problema està molt lluny de solucionar-se.
0: I a Lleida hi ha 21 municipis amb el mercat tensionat, 8 dels quals al Pirineu, on de mitjana el 60% dels pisos són d'ús no habitual i en alguns municipis aquest percentatge supera els 80 punts. Arnau Corberó, de Pirineu Viu.
2: Contractes curts, de temporada, que l'estiu has de marxar perquè ho lloguen turístic o perquè volen pujar els propis propietaris, i trobem aquest tipus de precarietat vinculades a l'habitatge.
0: Als pobles petits, molts propietaris no volen ni llogar ni vendre. Per això la Diputació ha finançat la recuperació de 100 habitatges que donen vida als micropobles.
3: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen el possible suïcidi d'un home que havia de ser desnonat. Segons ha pogut saber Ràdio 4, es tracta d'un veí d'uns 60 anys de l'Hospitalet de Llobregat que vivia en un local comercial que feia servir com a habitatge. Aquest migdia, un amic ha trobat el cadàver. De moment, ni Mossos ni Ajuntament de l'Hospitalet han relacionat el suïcidi amb el desnonament, tot i que els sindicats d'habitatge ja han convocat compareixences aquesta tarda per valorar la situació. Més notícies: el 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació, i d'aquestes, el 25% han estat víctimes de parofòbia, és a dir, adversió als pobres, segons l'informe presentat avui per la Fundació Arrels. Marga Esparza.
4: Segons l'informe, la majoria són víctimes de robatoris, han patit insults o humiliacions i també la meitat agressions físiques, però un de cada 4 han patit directament aporofòbia, com explica el José Luis Miralles.
5: Si me iba a dormir a Hospital del Mar, porque se estaba más tranquilo allí. Pero bueno, un día en la guagua, entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras, ¿y por qué, no? ¿Por qué simplemente, no? Yo dices, porque a mí no. Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Como te mira con desprecio, con asco, con repugnancia, por el hecho de estar en la calle.
4: Des d'Arrels recorden que aquesta situació la pateixen perquè viuen al carrer. Si tinguessin un sostre, tot això no els estaria passant. Des d'Arrels també insisteixen que l'augment dels discursos d'odi agreugen la situació d'aquestes persones.
3: I un darrer punt abans: els esports sanitaris de l'Hospital del Mar i de l'Hospital Sant Pau de Barcelona han assegurat que no van apreciar cap lesió greu en el nadó presumptament maltractat. Malgrat els pares, van ingressar poc després a presó. El progenitor declararà demà davant del jutge a petició pròpia. Núria Alcalà.
6: Sí, dies després d'aquests reconeixements mèdics, l'Hospital Vall d'Hebron va activar el protocol per possible maltractament infantil i agressió sexual en detectar diverses lesions de gravetat. El pare del menor, que continua en presó preventiva, va al·legar causes accidentals i una condició genètica del nadó, però la investigació i diversos sanitaris ho han descartat. Tant l'entorn familiar com la mare del menor, que va quedar en llibertat provisional al juny, han assegurat que mai van presenciar maltractaments per part del pare. La Fiscalia, però, el situa com a principal responsable de les lesions del nadó.
3: Esports. I en esports, tarda d'alta activitat pel que fa a partits amb protagonisme d'equips catalans. Dani Esclusa, bona tarda.
7: Bona tarda, Rosa. Doncs, sens dubte, una tarda plena d'acció. En joc ara mateix el partit entre el Barça i la Roma, la Champions femenina de futbol. Les de Pere Romeu guanyen 0-3 al minut 14 de la segona part. També a la segona meitat, el partit corresponent a la primera jornada de l'EHF Euroleague d'handbol entre el Granollers i el Flensburg. El resultat és de 31-26 favorable als alemanys. En bàsquet, al tercer quart, el partit de la primera jornada de l'Eurocup del Manresa, la pista del PAOK grec, amb resultat ara mateix de 56-52 per l'equip grec. A la piscina de Sant Sebastià s'està disputant la final de la Supercopa d'Europa entre l'Atlètic Barceloneta i el Marsella. Guanyen els catalans per 7-4. D'aquí una estona, 8:45, començarà el partit de l'Uni Girona, prèvia a cara o creu de l'Eurolliga femenina de bàsquet davant l'Ebla Conut. Necessiten guanyar les gironines per jugar a la màxima competició continental aquesta temporada. I finalment, a 8:45 de la vespre, el Barça de futbol sala s'enfronta a l'Oparrulo en partit de la quarta jornada de Lliga.
3: Tarda.
7: Bona tarda.
3: I avui acabem amb la música de l'Oreja de Van Gogh.